0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
0: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: En Drinks Boutique sabemos que el sabor no se negocia. Por eso te presentamos Hierbas Túnel 00. Todo el carácter, toda la personalidad y todo el sabor inconfundible de siempre. Ahora sin alcohol. Ideal para disfrutar en cualquier momento sin renunciar a nada. Encuentra Hierbas Túnel 00 en Drinks Boutique y redescubre el placer de brindar a tu manera. Hierbas Túnel 00. Auténtica. Intensa. Cero alcohol.
3: Un día más, información y música.

0: Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CW Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fitwi.com.
3: Un día más en Fitwi Radio.
4: 1, 2, 3...

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. pipbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
2: Un día más en Pitbull Radio.

0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç d'Escardassà, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
0: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: Somos auténticos. Somos Fitwi Radio.

0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate bola granel a 1,79 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,52 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CU Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
4: Más info en fibbuy.com.

0: This Saturday, Sunday, what?
1: Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
2: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
1: Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
3: Fitwi Radio. Tu música.

0: Pues esto es lo que decía en este caso Antonio Vadillo después de este 4-1. No queda otra que levantarse y lo tiene que intentar el Illes Balears en este partido de vuelta, de segundo turno, que se va a jugar el miércoles a las 9 de la noche ante el Pozo Murcia. Si gana el Pozo, se acabó la temporada para el Illes Balears, que habrá sido en blanco, porque no habrá conseguido ningún título, ni la Copa del Rey, ni la Copa de España, ni la Supercopa, nada. Y si consigue eliminar al Pozo, pues seguirá con opciones de meterse, de competir en este caso por el título de Liga. Vamos también con Denis, el portero del Illes Balears Palma Futsal. ¿Qué decía esto?
1: Veo como un partido muy difícil, sabíamos que sería. Jugar aquí en Murcia es muy difícil, el equipo del Pozo, equipo muy bueno, con jugadores muy buenos. Entonces empezamos sufriendo, conseguimos hacer un gol y tener dos, tres otras oportunidades y no aprovechamos. Y partido así, si no aprovechas esas oportunidades, todo puede acontecer después. Entonces, en la segunda parte no conseguimos jugar, el Pozo mucho mejor que nosotros. Superior na segunda parte e agora virar a página, descansar, que miércoles necessitamos do apoio de todos os aficionados para buscar a vitória. Sim, sí, vamos dar todos nós outros jogadores, vamos dar tudo. Pode esperar que vamos dar o máximo para ter o terceiro partido e conseguir a classificação para a final. Sim, sí, muito importante ter o apoio de fora também, então está aqui. Convidando a todos para miércoles en Somos para nos ayudar a Victoria y antes del Pozo.
0: Denis, el portero del Illes Balears Palma Futsal, animando a que todos acudan a Somos para animar al equipo este miércoles a las 9, porque se juega mucho el equipo de Antonio Vadillo. Y del primer equipo al segundo, al Illes Balears Palma Futsal B, que ganó 2-1 al Mátaro y ahora mismo va con ventaja al partido de vuelta que se jugará el sábado a las 6 de la tarde en la pista Teresa María Roca de Mátaro. Ahí se jugará el partido de vuelta. Recordemos que en caso de ganar a este equipo, ahora mismo va con ventaja 2-1, los de Óscar Tesías ascenderán de categoría a la segunda división. Esto es lo que comentaba el técnico Óscar, lo comentaba también después del partido.
2: Que tenemos de situación de U contra U, que tenen bona incorporació de porter, aquest porter feia una estona jugava a primera divisió i nosaltres, el que tu dius, hem defensat molt bé, hem intentat tenir més la pilota, més hem intentat tenir-la més per intentar condicionar-los un poc en el joc, però bueno, els gelots han deixat la vida, han guanyat el primer partit, anirem allà amb tota la il·lusió d'intentar pujar a segona divisió, que es té només un partit, ara descansar, recuperar, analitzar i a partir d'aquí anar per tota la setmana que ve. Oh, anirem a guanyar el partit, que és el que van fer el Bacete, és veure que aquest equip té moltíssima qualitat, té molt bons jugadors d'1 contra 1, la incorporació dels porters, acció de Satella, que també manegen bé, i sabrem que haurem de patir moltíssim, com hem patit avui, però és veure que si vols arribar a pujar a segona divisió amb un grup molt fort i 96 equips que hi ha a segona divisió B, que només pugen 3, imagina't, no? Si no hem de patir amb això, imagina't. Per tant, ja t'he dit, descansar, recuperar, intentar ser nosaltres mateixos, tenir un poc més de pilota, més som capaços d'estar un poc més tranquils, d'algun moment que no estiguem tranquils, i competir a tope per treure-ho, que això és el més important. Sí, és vera que quan vam jugar el partit de Lliga fa un mes dintre nostre, ells ho van plantejar de forma diferent, nosaltres van sotmetre molt i van tenir moltes ocasions, però en transició ens van fer molt de mal. Però ells són això, és un equip que te fa defensar en pocs metres, que te sotmet molt a nivell defensiu i has d'intentar revertir aquesta situació. Nosaltres ho hem intentat, la situació sobretot de la primera part quan tenia 5 faltes ens ha costat llegir-ho, però era molt clara la situació com havien de fer-lo mal, i això és un aspecte important també tenir en compte. També tenim en compte el tema dels àrbits, que és un condicionant important també, que tindrem allà, i ja t'he dit, hem patit, però ho hem tret. Llàstima el gol com ho han fet, el 2-1, tot d'una de fer 2-0, però bueno, són situacions de joc, en Manolo avui ens ha donat moltíssim, i són situacions de joc, en el final nosaltres també arriscam amb aquesta situació i ens pot passar, però ja t'he dit que supercontent, superorgullós des d'aquí. Sí, ells, ja t'he dit, ells, el seu porter jugava a primera divisió, és un porter amb moltíssima qualitat, i aquest equip té molt clar a què juga, no? I en el final és molt complicat, perquè ha hagut un parell de vegades que han votat en el porter quan estigui prou de la porteria, i manegen molt bé aquesta situació també, no? El qual, no, el que hem hagut de fer és endarrerir situacions, defensar molt ordenats, dominar molt bé l'espai, a partir d'aquí intentar sortir en transició, n'han tingut un parell, i bueno, al final és un resultat molt, molt semblant, que no decideix res, però anem amb cert avantatge allà. Bueno, Manolo és un porter diferencial, ens ha donat moltíssim, avui ha estat molt bé i la veritat és que estem encantats amb ell perquè ens ha donat aquesta passa de maduresa que ens feia falta, no?
0: Óscar Tesías, entrenador del Illes Balears Palma Futsal B, con ventaja para el partido de vuelta que se juega el sábado a las 6 de la tarde en el Polideportivo Teresa María Roca. El equipo está también a un paso de ascender a segunda.

0: el nou projecte, que segur que anirà bé. Enguany es veia que en el final d'un petit una miqueta més del que tocava, però vam fer una primera volta excepcional. El nom de Fiwi el coneixien tots els clubs d'Espanya de Sa de Pau i estaven, passaven gust de veure jugar en aquest equip. Llavors se va desbaratar una mica i el que hem d'intentar aconseguir és que enguany pues, pugui ser tot l'any igual i puguem estar molt contents i molt orgullosos de dur el nom de Fiwi a la camiseta. Tenim dos jugadors en contracte de l'any passat i el primer que hem de fer és fitxar un entrenador, en Martí està en ello, el que passa és que bueno, s'ha de tenir en compte que encara no ha acabat la lliga, de fet acaba demà, aquest cap de setmana sabrem el segon equip que puja a CB i jo suposo que a partir de la setmana que ve ja a poquet podem començar a donar notícies d'entrenador i de jugadors. El que passa és que mos agradaria, sempre mos agrada superar-nos i mos agradaria pues, intentar ficar-nos a playoff. És veritat que els primers anys que vam estar a l'EPO ho vam aconseguir 5 vegades i man si en guany és la sexta, però això sense oblidar que l'objectiu bàsic i imprescindible és mantenir-se.
1: Es lo que comentaba aquí en Boscana el presidente del Fiwi Mallorca Basket Palma tras el acuerdo de patrocinio de Fiwi, que va a seguir vinculado patrocinador principal del Bahía San Agustín para esta nueva temporada, 4 años ya de relación entre las dos entidades, Fiwi y el Bahía San Agustín. Recordemos pues que Leima Coruña es equipo de la Liga ACB, fue el verdugo además del Estia Menorca en los cuartos de final del playoff al ascenso y por lo tanto ganó 100-97 a Movistar Estudiantes. Leima Coruña va a jugar en la Liga ACB la próxima temporada.